Ọlọ́run ọba àbàrẹ́ o. Ọba lánàá tànú olóòní tòní ọba ọlọ́la tọ̀la ìbá.